0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Eduard Baris. El Servei Meteorològic de Catalunya manté activats els avisos de perill alt per intensitat i acumulació de pluges a tota la franja de costa. Qualsevol punt es poden acumular durant la jornada d'avui quantitats superiors als 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta. Per la seva banda, Protecció Civil ha deixat sense efecte les restriccions de mobilitat interurbana a les comarques de l'Ebre després que el Departament d'Interior hagi rebaixat el pla Inuncat d'emergència a alerta un cop ha passat l'episodi més fort de pluges. Tot i això, la consellera Núria Parlon ha demanat precaució a la ciutadania a l'hora de moure's durant el cap de setmana perquè seguiran havent-hi precipitacions, tot i que segurament no seran tan intenses. I en plana política, el president espanyol Pedro Sánchez ha obert un període de reflexió per analitzar les conseqüències del no del Congrés als decrets d'habitatge. La Moncloa no descarta cap escenari, fins i tot un avançament electoral, tot i que sosté aquest divendres que encara no està en aquesta pantalla. Per la seva banda, la Generalitat també busca activar la classe mitjana per a comprar de forma conjunta els pisos que es volen vendre els fons d'inversió arran de les polítiques de regulació del mercat de l'habitatge com la contenció de rendes dels lloguers. El govern publicarà a partir del gener de 2027 un nou paquet d'ajuts que pretén incrementar el parc protegit i ajudar els majors de 40 anys a tenir més estabilitat habitacional. La Generalitat assumirà el 50% de la propietat dels habitatges i la persona hi podrà viure com a copropietat durant 50 anys. El Departament de Territori estima que la primera convocatòria d'ajuts amb un pressupost de 100 milions podria servir per a comprar conjuntament al voltant d'uns 2.000 pisos. I encara més habitatge, en aquest cas manifestacions, i és que ahir 800 persones van protagonitzar dos talls a Barcelona, una a l'Avinguda Meridiana amb 500 persones i una altra a Plaça Espanya amb 300, segons xifres de l'Ajuntament, precisament després de la no aprovació dels dos decrets d'habitatge al Congrés dels Diputats. Els manifestants van exhibir una pancarta amb el lema "Cauen els decrets, bloquegem-ho tot". Les dues protestes, això sí, van transcorrer sense incidents. I en plana cultural, les colles castellers ja estan preparades per al 30è concurs de castells, la gran cita bianual que se celebra aquest cap de setmana a la Tarraquarena, plaça de Tarragona. Les dues jornades del concurs es podran seguir en directe a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. I en els esports, en bàsquet, victòria del Barça a l'Eurolliga a la pista del Besiktas per 82-95. Amb aquest resultat, els blaugranes sumen el segon triomf en les tres jornades disputades. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Vine a celebrar a l'Hotel-Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabadissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
0: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIER et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIER t'ho posa fàcil.
2: Aquest 9, 10 i 11 d'octubre torna la Fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc del Ferro i l'Aigua de Candabano. Demostracions d'oficis, forja en viu, parades d'arreu de Catalunya, concerts, cercaviles, animació de carrer, tallers, jocs infantils i familiars, atraccions, food trucks, espectacles, havaneres, visites guiades, els comerços oberts i molt més. Ai, no et perdis el gran espectacle de foc Arcan, de Draconia Produccions, els correfocs amb els Diables de Piera i el gran concert de Marcos Amca.
3: No,
2: el fenomen viral que ha fet ballar a tot Catalunya. Del 9 a l'11 d'octubre t'esperem al centre de Candabànol per celebrar la 6a fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc, del Ferro i l'Aigua de Candabànol. Vine a la fira i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candabanolcomerc.cat. Organitza Ajuntament de Candabànol i Candabànol Comerç amb el suport i col·laboració de la Generalitat de Catalunya, UIER, Pirfer Plus, Diputació de Girona, Fires del Ripollès, Fecoris i el Consell Comarcal del Ripollès.
4: Un xarro!
5: Sí, està guapo.
6: Atenció!

0: sbaglio?
1: Que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és
2: Hit Parade. Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
3: Quan sentis que toques fons, quan no puguis seguir jo seré aquí quan et faci falta.
2: Creu Roja.

Hola, què tal, companys i companyes? Benvinguts a una nova edició de Hit Parade, com és habitual, repassant aquells èxits dels anys 70, 80, 90 i a vegades alguna coseta de començaments dels 2000. Molt bé, aquest és un programa que presento amb molt de gust. Sóc en Jordi Casas i res, més endavant tindrem a l'Esteve Llop, que cada setmana ens presenta un d'aquells temes que va causar furor també a la seva època. Aquest és un programa que podeu escoltar a la ràdio,

a Manlleu i l'Osona, al Baix Llobregat, al Vallès, al Maresme, a Barcelona i tota l'àrea metropolitana. També directament llocs com, per exemple, al Bages, a l'Anoia, a Lleida, la Terra Ferma. També directament a Tremp i tot el Pallars Jussà. També a Andorra, a Formentera i Eivissa, a Sitges i també, com no, a Cunit, a la Costa Daurada, Baix Penedès, província de Tarragona. I també ens podeu sentir a través del podcast directament a iVox o Apple Podcast. I, senyores i senyors, també aquest programa es fa a la televisió, al canal 39 de la UHF, cada divendres a partir de 8:45 del vespre i dissabtes a les 2 de la tarda. Per tot el Vallès i Barcelona, àrea metropolitana. Hit Parade TV. Moment, hem encetat directament el programa amb un home que és un gran jazzman. Havia tret un munt de cançons i ara mateix el que farem és recuperar-ne una d'elles. Jo no sé si us sonarà aquesta cançó de Old Jarrell. Un bonic tema que segurament recordareu. Això es deia Boogie Down.

Ostres, és una cançó molt divertida. L'altre dia se'm va acudir, crec que en un altre programa ja l'havia posat per a tots i totes vosaltres. És una cançó dels inicis meus de la ràdio que posàvem a Ràdio Bruc amb en Joan Capellades i el Joan Carles Ruiz Aymeric, de Terrassa. Molt bé, era una cançó de The Singing Ship que es deia Baba Black Ship. Molt bé, fa molt poquet vaig posar aquesta cançó, però amb una versió d'app on no cantava qui tenia que cantar.

mitjans dels anys 80 amb un noi que es va fer popular arreu, però especialment a Eivissa. Ell és croata, es diu Sandy Martin, i aquesta cançó

Ostres, era el People from Ibiza directament, doncs, convertit en una nadalenca. Senyores i senyors, moment ara d'escoltar aquest tamarro. Aquest el dediquem al Fèlix de Dinamarca. Una bonica cançó de The House of Pain que es deia Jump Around.

0: Benjamin Brutal, aquesta cançó original de Carole King, que va versionar Marta Marrero, més coneguda com a Martica, la creadora de Toy Soldiers, a mitjans finals dels anys 80. Aquesta cançó vaig tenir l'oportunitat de presentar-la com a novetat. I agafeu-vos, que venen corbes, però no corbes, sinó directament un home que també aprecia i coneix la música d'anys enrere. Esteve Llop, què tal? Com anem?
1: Què tal, Jordi i amics i amigues de Hit Parade? Salutacions, gràcies per deixar-me aquesta finestra per poder parlar d'algunes cançons interessants de la història de la música que van triomfar. Anem al bell mig dels anys 80, 1985, amb una banda que pel nom, la majoria de vosaltres no crec que us soni, es deia Bronski Beat. Era una banda britànica de synth pop que va agafar molta fama, sobretot doncs, a mitjans dels 80, 1985, com us dèiem, tot i que la cançó va sortir a la llum el 1984. La banda la conformaven Jimmy Somerville, un cantant que sí que en solitari coneixereu, Steve Bronski, que va morir l'any 2021, Larry Steinbakek, va morir el 2016, John Foster i Jonathan Hellier. Aquest conjunt de músics feia una música molt interessant, que sonava molt bé en aquella època. La veritat és que l'escoltes ara, i sobretot per les caixes electròniques, doncs ja es veu que és una música de fa molts anys, que té doncs, més de 4 dècades d'edat. Però sobretot el que sorprèn és la veu de Jimmy Somerville, una veu molt aguda i totalment reconeixible. Aquesta cançó és de les més destacades de la trajectòria d'aquesta banda que va iniciar la seva activitat el 1983 i que, malauradament, va acabar el 1996. Segur que l'heu escoltat més d'una vegada. La cançó es diu Small Town Boy. Small Town Boy.

Hit Parade necessita millorar. Amb mi. Nova secció. El guapo que no demana permís. Jo parlant amb el meu encís cultivat als anys 70, 80 i 90 i diem frases mítiques com aquesta cançó era més bona que la meva cara al matí. I mira que jo ja surto guapo fins i tot sense esforç, eh? Jordi, posa'm el programa, xato. Soc més atractiu que tu. I lo sabes.

Una vegada estàvem a la zona alta de Barcelona, en una discoteca allò pija, i amb el Joan Carles, de la ràdio, i em va dir, ull el que està punxant el DJ-hockey. I dic, què passa? Diu, això serà un pilotasso. Clar, abans, o tenies el disc o Nanai, no? No és com ara.

Donovan, que era el company de la noia que hem sentit abans, Kylie Minogue, a la sèrie Neighbours, una sèrie australiana, ells són australians, que van emetre fa un munt d'anys a TV3 i la van titular Veïns. Too Many Broken Hearts, tant Rick Astley com Kylie Minogue com Jason Donovan o aquesta noia tenen un denominador comú. Produïts per Socket and Waterman.

solament, companys i companyes, un dels himnes de començaments dels anys 90, amb Rodzala Miller, des de Zimbabwe, amb aquesta cançó que es deia Everybody's Free. To feel good, tothom és lliure per sentir-se bé. Molt bé, sóc en Jordi Casas, encantat d'acompanyar-vos. Bé, sóc una mica carallot i encantat també, però encantat d'acompanyar-vos, estigueu fent el que estigueu fent, ara mateix aquí a Hit Parade, amb més temes dels anys 90. Aquesta també la vaig presentar com a novetat, és el Doctor Adamski, amb una cançó electrònica

0: tarda. Nosaltres marxem, oi, Esteve Llop?
1: Hola, què tal, apreciat Jordi?
0: Doncs bé, a punt de marxar, suposo com tu era, Adamski amb Killer, amb la veu de Seal. And the riders will not stop us. Anem al bar a fer unes tapes. Aviam, què diu, què diu? Anem al bar a fer unes tapes. And the riders will not stop us. Ostres, ja, és com una cançó de la Elo que diu En mi huerto no hay tomates, no? O, bé, hi ha tantes cançons, oi, com Las Maravilles i My Life, que sembla que diguin coses que, francament, no diuen. Aquesta és una cançó de Seal que es diu Anem al bar a fer unes tapes. No, es deia directament Future Love Paradise. Nosaltres marxem amb la música de Seal, Henry Olusegun Olumide Adeola Samuel. Aquest home és Seal, és originari, si no recordo malament, de Nigèria, però afincat a Anglaterra. Us deixo amb aquesta supercançó que es deia Crazy.

Zonza. Λίπουλες FM. Γέννης Μαρτίνες, 5η Σάββατο.

0: comença.
1: Aquí comença.
0: Fem dissabte. Fem dissabte.
2: Molt bon dia des de la sintonia de Ripollès FM i Ràdio Sant Joan. En aquest dissabte 3 d'octubre estem encetant una nova edició del programa d'èxits i novetats amb tu i fins les dues. Això és el Fem Dissabte. Jo soc Genís Martínez i per mi és tot un plaer. Gràcies per acompanyar-nos.
3: El top 20 de la setmana.
4: Fem Dissabte.
2: Hem començat amb una de les clàssiques de The Blue Monkeys. It Doesn't Have to Be This Way. Ara obrim la nostra llista del top 20 per escoltar la noia de Sant Climent de Llobregat, Aitana.

És la primera de les 6 entrades que tenim a la llista avui. És la connexió psíquica d'Aitana Ocaña. Número 20 de la setmana aquí dintre de la llista del top 20 del Fem Dissabte. Ara tots uns clàssics que tornen amb nova música, els Elasur. Winds of Love.

0: l'àlbum arribarà a la primavera del 2027. Però de moment ja coneixem aquesta, que és la primera de les cançons, que està a totes les plataformes digitals, Winds of Love, el retorn d'Erasur.
1: Fem dissabte amb Genís Martínez.

És una altra de les entrades a la llista, directament a la número 19. Sophie Tucker, amb les veus de One Republic. Això és un autèntic tsunami. Ara recuperem una de 1989, de la mà de Sidney Youngblood. Sit and wait. Algo així com... Asseu i espera. Així compartim aquest matí del 3 d'octubre. Des de la teva ràdio favorita.

grans històries que van sonar als 70, 80, 90, 2000, que són recuperades des d'aquí, des del programa d'èxits i novetats, des del Fem Dissabte, des de la 98.7 Ripollès FM i 107.9 Ràdio Sant Joan. Què tal, com ho portes? Nosaltres encantats d'acompanyar-te fins les dues del migdia amb un munt de hits i bona música.

like stone. És el retorn 2026 de la boy band Take That. Feel My Love ja van ser número 1 a la llista amb Sweet July. I aquesta és la seva nova cançó

hasta cubrir el álbum Pueblo Salvaje. La última de las historias de Manuel Carrasco, en aquesta ocasión colaboración Juanes. I aquesta història que es diu Gente Corriente. Nosaltres estem a punt de fer una petita pausa i tornar amb moltes més després d'uns consells, així que no marxis. Això no para. Abans, una d'Ottawa, Hands Up.

Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva.

0: inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
1: El Club del Country. The teardrops, and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
0: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM. Aquest 9, 10 i 11 d'octubre torna la Fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc del Ferro i l'Aigua de Campdevànol. Demostracions d'oficis, forja en viu, parades d'arreu de Catalunya, concerts, cercaviles, animació de carrer, tallers, jocs infantils i familiars, atraccions, food trucks, espectacles, habaneres, visites guiades, els comerços oberts i molt més. Ai, no et perdis el gran espectacle de foc Arcan, de Draconia Produccions, els correfocs amb els Diables de Piera i el gran concert de Marcos amb K. El fenomen viral que ha fet ballar a tot Catalunya. Del 9 a l'11 d'octubre t'esperem al centre de Campdevànol per celebrar la 6a fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc, del Ferro i l'Aigua de Campdevànol. Vine a la fira i dona vida al comerç local. Consulta la programació a campdevanolcomerc.cat. Organitza Ajuntament de Campdevànol i Campdevànol Comerç amb el suport i col·laboració de la Generalitat de Catalunya, Wier, Birfer Plus, Diputació de Girona, Fires del Ripollès, Fecoris i el Consell Comarcal del Ripollès. Un xarro!
2: Cada cop som més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
0: Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita tècnic-tècnica en cures auxiliars d'infermeria, tècnic-tècnica en treballs forestals, operaris-operàries per a la indústria metal·lúrgica. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil a uier.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uier.org o trucar al 972 703 111. Fem dissabte, la millor combinació musical pel cap de setmana.

0: altre dels nous temes que arriben a la llista aquesta setmana és la més nova de Teddy Swims. Directament a la número 17 amb Perfect Man. Amb ell obrir un nou bloc d'èxits des de Ràdio Sant Joan i Ripollès FM en aquest matí del 3 d'octubre.
1: Fem dissabte, on neixen els èxits.
0: Ara amb els Clean Bandit. Nova proposta que s'anomena Company. Company.

ja fa unes quantes temporades de Rather Be, el tema que van gravar justament amb Jess Glynn. Des d'Anglaterra, Clean Bandit, nova història anomenada Company. Aquests són uns vells coneguts, Subcell.

0: creadors del Stay in the Love, un clàssic. Ara tornen en aquest 2026 al nou àlbum que es diu com aquesta cançó, que es diu Dansteria, i que a més es titula com una de les últimes de Madonna. Curiositats del món musical.
1: Fem dissabte. On neixen els èxits?

Waste My Tears, un altre dels britànics, creador d'un hit anomenat Impossible, i que en aquest 2026 torna a les llistes d'èxits. Uns grans que molt aviat publicaran un nou àlbum són Neil Tennant i Chris Lowe, Pet Shop Boys.

tirant la vista enrere cap a 1986 amb els nois de la tenda d'animals Neil Tennant i Chris Lowe, en aquest cas amb Suburbia. Què tal la sintonia de Ràdio Sant Joan i Ripollet FM en aquest matí d'octubre del dia 3, i encantats d'acompanyar-te fins les dues. Ens espera el gran Robbie Williams. Té nova cançó amb Miss Monique. Un tema que s'anomena Beauty in Us. I que és la segona setmana que comparteix la llista del Top 20. Gràcies per acompanyar-nos. Gràcies per ser-hi.

la va presentar aquest estiu a l'Illa Blanca, al Universe. I ja la pots trobar a totes les plataformes, Beauty i Nas, Robbie Williams i Miss Monic. I ara un altre dels grans, Justin Bieber, juntament amb Nicki Minaj.

0: Potser, sense dubte, l'àlbum de l'any, el Confessions to, on s'inclou aquesta nova versió del Dance Delia amb la col·laboració de Charlie XCX. Així hem obert al migdia a Ràdio Sant Joan i a Ripollès FM en aquesta edició del 3 d'octubre del Fem Dissabte. Ara amb Laura Pausini.
1: Llegaste a mi vida para enseñarme tú.

Tot un clàssic dels Camila, en aquesta versió que ha tornat a gravar Laura Pausini. El tema es diu Mientes.

0: Els clàssics de sempre, amb Giannis Martínez. Amb Giannis Martínez.
1: S'han passat per l'antena del Fem dissabte, Chaka Khan i Sia. Cool You Down. Ara recuperant tot un clàssic dels Level 42. Aquesta que comença a sonar i que es diu Running in the Family.

Ens encanta compartir des del fent dissabte les grans cançons de la nostra vida, les dels 70, 80, 90, 2000. En aquesta ocasió, recuperant-te una del Level 42. Els creadors de Lessons in Love, de Something About You, també van tenir aquest hit anomenat Running in the Family. Nosaltres avancem i tornem a la llista del Top 20. Ens espera Adela. És entrada en llista. Ain't in

S'està convertint en tot un hit viral. La cançó de Adela, Ain't in L.A., donant pas a una de les quatre noves cançons que ha publicat Taylor Swift. Aquesta es diu Patient Zero.

Com ja saps, fa poqueta setmana es va ser número 1 amb Whisper. Aquí està Joel Corry amb Don't Go Breaking My Heart. Abans de fer una petita pausa, arriba a dos quarts, Boys Town Gun, amb tot un clàssic que s'anomena Can't Take My Eyes Off You. No marxis perquè tornem enrere. Des de Ràdio Sant Joan, des de Ripollès FM, amb el Fem Dissabte. Bon migdia!

Lipama Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxit.

invertir millor per fer una comarca més neta i sostenible. O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família. Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments

0: ajuntaments a tirar endavant els municipis. Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: Tens un comerç o un restaurant al Ripollès? Vols incorporar producte local i de qualitat al teu negoci? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim assessorament personalitzat per connectar-te amb productors agroalimentaris locals i facilitar-te l'accés a productes de proximitat. T'ajudem a valorar, diferenciar i comunicar el producte local al teu establiment. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Amb el producte local a la taula i al taulell, creix el territori.
2: Ara més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola,
3: dels que no tenen feina i els que més ho necessiten.
2: Ara més que mai, Creu Roja.
4: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
2: Gràcies.
5: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.

és la segona que coneixem de Carnaval de Luz, el que serà el nou àlbum dels U2, la banda irlandesa, després d'haver aconseguit el número 1 amb Strip of Dreams. Així avancem en aquest migdia.

0: hem arrencat força aquest bloc d'èxits des del fent dissabte, primer amb YouTube i ara amb la nova cançó de Leire Martínez. L'exoreja de Van Gogh torna amb tot un himne.
1: Se ha

0: és la número 9 de la setmana. El projecte Tòpic i el seu Lucky Ones.
1: En antena, Janís Martínez.
0: Ara viatgem a la dècada dels 90 per escoltar la banda de Damon Albarn, els Blur. Aquesta història que comença a sonar aquí el fin dissabte i que es diu Girls and Boys.

Així compartim el teu migdia des del Ripollès FM i Ràdio Sant Joan en aquest dissabte de tardor anomenat 3 d'octubre amb la música dels Blur, Girls and Boys, i ara amb Cedric Gervas. Una de les nostres mimades és aquesta, que es diu Gotta Be.

De moment es queda en la posició número 8 de la llista del Top 20. Una història que vam descobrir aquí al Fem dissabte i que es diu... Garabí, Cedric Garbas. Gràcies per acompanyar-nos en aquest dissabte.

Agua, així de simple. Ens ho canta Maluma i Shakira des de la número 7 de la setmana. Abans d'arribar a la una, tot un clàssic que celebra 30 anys. La Flaca. La Flaca.

Un altre dels descobriments del programa per obrir nova hora. Yoto, Dip Dip. La sintonia de Ripollès FM, la de Ràdio Sant Joan, connectades amb el bo i millor de l'actualitat musical. I també amb els grans records. Ara ens espera una versió en directe de tot un clàssic interpretada per el Simply Red. Reach out, I'll be there. Bon migdia.

Música de luxe amb aquesta nova versió 2026 del Reach Out, I'll Be There, el clàssic dels 70 dels Four Tops. Ara el descobriment de Bauzá, Love Myself, això ve després de Magnetic. Puja el volum de la ràdio.

Et sona, no? Aquesta que hem escoltat és un clàssic dels Foreigner. Ara amb la versió de l'Avril, I want to know what love is. Tu em pots dir què és això de l'amor?

la nostra màquina del temps que ens porta a 1991. Can't Stop This Thing We Started. El canadenc Brian Adams. Sonant aquí el fem dissabte, edició del 3 d'octubre, des de la 107.9 Ràdio Sant Joan i 98.7 Ripollet FM. Ens espera Miley Cyrus, Bad Persuasions, entre les més importants d'aquesta setmana. Let's go.

Miley, que es queda la número 4 amb Bad Persuasions. Té nou àlbum 2026. I abans d'arribar dos quarts, Boogie Wonderland, Earth, Wind and Fire.

0: On vas amb aquesta carpeta?
1: A classe de francès. M'he matriculat a l'Escola Oficial d'Idiomes.
2: Les Escoles Oficials d'Idiomes et permeten aprendre una llengua estrangera a través d'un ensenyament públic, oficial i de qualitat. Si tens més de 14 anys i vols conèixer altres cultures i obrir-te a noves oportunitats professionals, apunta't a un dels centres distribuïts pel territori i podràs escollir entre 15 idiomes diferents. Trobaràs tota la informació i les dates d'inscripció a triaeducativa.gencat.cat.
0: Saps què? Crec que jo també m'hi apuntaré.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Aquest 9, 10 i 11 d'octubre torna la Fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc del Ferro i l'Aigua de Candabànol. Demostracions d'oficis, forja en viu, parades d'arreu de Catalunya, concerts, cercaviles, animació de carrer, tallers, jocs infantils i familiars, atraccions, food trucks, espectacles, habaneres, visites guiades, els comerços oberts i molt més. Ai, no

0: perdis el gran espectacle de foc Arcan, de Dracònia Produccions, els correfocs amb els Diables de Piera i el gran concert de Marcos Amcà. El fenomen viral que ha fet ballar a tot Catalunya. Del 9 al 11 d'octubre t'esperem al centre de Can Davànol per celebrar la 6a fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc, del Ferro i l'Aigua de Can Davànol. Vine a la fira i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candavanolcomerc.cat. Organitza Ajuntament de Can Davànol i Can Davànol Comerç amb el suport i col·laboració de la Generalitat de Catalunya, UIER, Pirfer Plus, Diputació de Girona, Fires del Ripollès, Fecoris i el Consell Comarcal del Ripollès.
1: Un xarro!
2: Sí, està guapo.
3: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferim convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
4: El Club del Country.
5: Bring home the teardrops and let's have a ball.
4: Un programa que ha fet història.
5: She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind.
4: Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
0: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.

és la música de Sir Elton John. I'm Still Standing. Així obrim l'últim bloc en aquest 3 d'octubre. Dissabte a la tardor que compartim amb tu des de Ràdio Sant Joan i Ripollès FM. Les més importants de la setmana ens estan esperant. De moment, a la número 3 trobem a Karol G i Bruno Mars. Aquesta que coneixes i que es diu Still.

Group of Days, una altra de les novetats que presentem avui a casa de Chris de Sarandi. Ara arriben Annie Lennox i Dave Stewart, viatjant al 86 a un When Tomorrow Comes, quan arribi el demà. I és que ens encanta recuperar-te les millors dels 70, 80, 90, 2000. Des d'aquí, des del programa d'èxits i novetats, des del Fent Dissabte.

0: quan arribi el demà, When Tomorrow Comes. L'últim dels oldies en l'edició del 3 d'octubre. Ara estem a punt de conèixer quina és la cançó més important de la setmana, el nostre número 1 per als propers 7 dies. Qui serà? Ho descobrim en segons aquí, a l'antena del Fem Dissabte, a Ripollès FM i a Ràdio Sant Joan.
1: Això és un número 1.
0: Ho torna a aconseguir la reina del pop, ara amb Kylie Minogue i Love Sensation.

0: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
1: Rock and Classics, amb Esteve Balló.
2: Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
4: Tens un projecte agroalimentari? Vols donar més valor als teus productes o fer créixer la teva explotació? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei especialitzat d'atenció al sector agroalimentari de la comarca. T'acompanyem en la transformació i comercialització dels teus productes, en la recerca de canals de venda, ajuts o col·laboracions amb altres productors. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Compromesos amb el producte local, fem créixer el territori.
5: Hallo alle Farben.

0: Son las 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3 i us parla Lídia Porta. El Metrocat ha elevat el nivell màxim de perill l'avís per intensitat de pluges el dia d'avui. En concret, la possibilitat de precipitacions és que s'acumuli més de 40 metres quadrats per 30 minuts, que és un màxim de 6 de 6, mentre que l'acumulació de pluja de 90 metres cúbics en 3 hores és també de nivells màxims de 5 a 6. Precisament el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertit que es pot preveure un mini huracà mediterrani a Catalunya. I també ha anunciat que el govern decretarà mesures importants de prevenció.
4: Ve un mini huracà mediterrani a Catalunya. A la tarda farem un altre FECAT i hem decretat mesures que demano a tot el conjunt de la ciutadania que respectin a partir d'aquest vespre i durant tot el dia demà. I no és una broma. Ve una situació meteorològica molt complexa, tot el litoral i prelitoral.
3: Precisament aquesta situació complicada ha fet que Protecció Civil demani que s'anul·lin totes les activitats que impliquin una mobilitat a les comarques afectades entre les 8 del vespre d'avui i les 2 del migdia de demà diumenge. A més, també aquesta tarda s'enviarà un SALERT per informar tota la població de les restriccions que afectaran a les comarques de Girona, del Ripollès, a l'Alt Empordà i també les comarques del litoral i prelitoral de Girona, Barcelona i Tarragona. I en habitatge, el sindicat de llogateres ha ajornat precisament la manifestació que tenia prevista per avui dissabte a la tarda de l'Hospitalet de Llobregat arran d'aquests avisos meteorològics de Protecció Civil. La mobilització, que anomenada això tot just comença anant cap a la vaga general, es farà finalment demà dilluns a les 7 de la tarda i també canvia d'escenari i tindrà lloc a la plaça Urquinaona de Barcelona. Els organitzadors han plantejat aquesta manifestació com la central a Catalunya després del rebuig dels dos d'aquests aquest divendres al Congrés dels Diputats sobre l'habitatge. I aquest rebuig dels decrets fa perillar la legislatura. Pedro Sánchez valora potser aquest cap de setmana un possible avançament electoral, tot i que des de juny Jordi Turull afirma que encara hi ha temps per negociar, tot i que també estan preparats per si es convoquen les urnes.
5: Volen solucions, i som, quan vulguin, aquesta tarda, demà passat. Ara, si opten per l'electoralisme, com han fet fins ara, convoquin eleccions. I si convoquen eleccions, doncs, escolti, ens trobarem a les urnes, perquè, vist el panorama que hi ha del model de país que estan gestionant aquesta gent del PSOE, de Sumar, de Podemos, etc., doncs potser és una oportunitat perquè la gent de Catalunya tingui l'oportunitat de reaccionar a través de les urnes. Nosaltres som els de les urnes, per tant, escolti, si ell decideix convocar eleccions, nosaltres estem preparats.
3: I els bombers també continuen treballant per extingir un incendi a l'edifici de l'antic restaurant de l'Àlamo al quilòmetre 1, a prop d'Alcover. El 112 ha rebut l'avís i els bombers han mobilitzat 9 dotacions. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Viv Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Aquest 9, 10 i 11 d'octubre torna la Fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc del Ferro i l'Aigua de Campdevànol. Demostracions d'oficis, forja en viu, parades d'arreu de Catalunya, concerts, cercaviles, animació de carrer, tallers, jocs infantils i famílies, atraccions, food trucks, espectacles, havaneres, visites guiades, els comerços oberts i molt més. Ai, no et perdis el gran espectacle de foc Arcan, de Dracònia Produccions, els correfocs amb els Diables de Piera i el gran concert de Marcos amb K. El fenomen viral que ha fet ballar a tot Catalunya. Del 9 a l'11 d'octubre t'esperem al centre de Campdevànol per celebrar la 6a fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc, del Ferro i l'Aigua de Campdevànol. Vine a la fira i dona vida al comerç local. Consulta la programació a campdevanolcomerc.cat. Organitza Ajuntament de Campdevànol i Campdevànol Comerç amb el suport i col·laboració de la Generalitat de Catalunya, Wier, Birfer Plus, Diputació de Girona, Fires del Ripollès, Fecoris i el Consell Comarcal del Ripollès.
1: Un xarro!
2: Sí, està guapo.
0: Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita tècnic tècnica en cures auxiliars d'infermeria, tècnic tècnica en treballs forestals, operaris operàries per a la indústria metal·lúrgica. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil a uier.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uier.org o trucar al 972 703 111.
3: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paios per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
0: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
4: Yo, hey, check this out.
5: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
6: i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
5: Hit Parade.
7: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
3: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
4: Hey, what's up? I'm Sam.

0: Son las 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4 i us parla Lídia Porta. El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevat el nivell màxim de l'avís de perill per intensitat de les pluges d'avui amb xàfecs que poden ser torrencials. L'avís afecta tot el litoral central, amb la possibilitat de precipitacions que s'acumulin més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts o 90 en una hora i mitja. Arran d'aquest avís, el govern limitarà la mobilitat no essencial a les 20 comarques amb avís d'alerta màxim per pluges entre les 8 del vespre d'avui dissabte i les 2 de migdia de demà diumenge. Aquesta mesura implica la suspensió d'activitats al medi natural, parcs i jardins urbans, suspensió d'activitats esportives, culturals de lleure o d'esbarjo, com també mercats, fires i altres activitats comercials o de pública concurrència a l'aire lliure. Ho explica la consellera Núria Parlon.
4: Articularem el mecanisme i l'eina que tenim a l'abast per poder informar la ciutadania quan tenim el pla activat en una situació d'emergència com serà la que tindrem a les pròximes hores. Enviarem les alertes a la població informant-la d'aquesta situació i demanar sobretot molta precaució, molta prudència i sobretot seguir els consells que donarem des de l'àmbit de protecció civil al conjunt de la ciutadania i també doncs, des dels ajuntaments.
3: Aquestes restriccions afectaran les comarques de Girona, del Ripollès, de l'Alt Empordà i totes les comarques del litoral i prelitoral de Girona, Barcelona i Tarragona. I també aquestes pluges han tornat a complicar la recuperació després dels aiguats de les últimes hores a les Terres de l'Ebre, i és que Santa Bàrbara, al Montsià, s'han aturat temporalment els treballs de neteja mentre que els equips d'emergència es mantenen preparats davant de possibles incidències. Tot això és a la C12 per retirar el fang i recuperar la circulació entre Amposta i Tortosa. 21 Ràdio, Albert Calatarut.
5: Les pluges continuades han obligat a aturar en alguns municipis les tasques de neteja després de les inundacions dels darrers dies. És el cas de Santa Bàrbara, on l'Ajuntament manté els equips preparats per atendre possibles emergències. Escoltem Josep Lluís Jimeno, el seu alcalde.
6: Al cap d'una horeta ha començat a arribar ja una nova tormenta i ara en aquest moment doncs, tenim tot el que seria tots els equips parats i tot l'equip de voluntaris doncs, bueno, que no estem fent feines de recuperació. Ara només estem per a situacions d'emergència, si es produeix que arribi cap trucada o cap requeriment d'urgència, doncs s'anirà a fer, però fins que no sortiguéssim d'aquesta tormenta, doncs, altra vegada doncs no farem els treballs de recuperació.
5: Els aiguats han deixat danys importants al nucli urbà i a la xarxa de camins rurals, amb mobiliari malmès, carrers afectats i una teulada enfonsada en una casa deshabitada. Quan la pluja ho permeta, es reprendran les tasques de neteja, retirada de fang i recuperació de punts més afectats. Els bombers i manteniment de carreteres també treballen en la neteja i el condicionament de la C12 entre Amposta i Tortosa.
3: Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí, amb productes d'aquí.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
2: Has instal·lat plaques solars però no aconsegueixes tramitar-ne la subvenció? Vols pagar una sanció de trànsit i no saps com fer-ho? Necessites fer una gestió en línia, però no tens ordinador? El 012 ofereix informació dels àmbits propis de la Generalitat. Saber l'estat dels tràmits, realitzar el pagament d'impostos o sancions, demanar cita per a les oficines d'atenció presencial o acompanyament en la tramitació digital, entre altres opcions. I ara, trucar al 012 és gratuït. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Atenció!

0: deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
1: i mil excuses per pujar el volum.
0: Això és
2: Hit Parade.
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
4: Hey, was geht ab? Ich bin Nico Santos.

fall in.

0: Factoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porta. Fa uns minuts que el govern de la Generalitat de Catalunya ha enviat un SLR per informar la població de les restriccions en els seus territoris vinculades amb l'alerta per pluges torrencials. A més, aquest limitarà la mobilitat no essencial a les 20 comarques amb avís d'alerta màxim per pluges entre les 8 del vespre d'avui dissabte i les 2 del migdia de demà diumenge. Aquestes són les comarques de Girona, del Ripollès a l'Alt Empordà i totes les comarques del litoral i prelitoral de Girona, Barcelona i Tarragona. El temporal ha estat qualificat com excepcional. Escoltem la consellera d'Interior, Núria Parlon. Bueno, no tenim la consellera Parlon. La mesura implica la suspensió d'activitats en el medi natural, parcs i jardins urbans, la suspensió d'activitats esportives i culturals i de lleure i d'esbarjo, com també mercats, fires i altres activitats comercials o de pública concurrència a l'aire lliure. I fa qüestió de mitja hora que s'ha iniciat la segona jornada del concurs de castells a la Tàrrega Arena, plaça de Tarragona. L'Eric Rosique, de Radio Ciutat de Valls, és allà per portar-nos totes les novetats. Bona tarda, Eric.
3: Ja ha arrencat la jornada dissabte del 30è concurs de castells de Tarragona a la Tàrrega Arena, plaça. 18 colles que atenyeixen de colors cromàtics l'antiga plaça de Braus, i és que la notícia serà saber en pocs minuts si demà celebrarà el concurs de castells de diumenge. Ho sabrem en pocs minuts, i això que han saltat totes les alarmes i totes les alertes del Pla Procicat després de les pluges intenses que es donaran des d'avui a les 8 del vespre fins al migdia de demà. Les autoritats s'han donat marge fins a les 5 de la tarda per prendre una decisió, i amb motiu de l'alerta queden incògnites si es celebrarà o no el concurs de castells de la jornada de diumenge. De moment, el més destacat de la jornada d'avui dissabte ha estat el 3-8 descarregat pels Sics de Granollers, que ha estat la primera colla que ha actuat en solitari, i ha ressenyat també el 4-8 carregat per la jove de Sitges, que ha sigut la primera caiguda del concurs, però amb un ensorrament sense incidències. Ben pendents de quina colla s'endurà avui el concurs de castells de Tarragona de la jornada dissabte, entre les colles favorites i són els castells de Lleida, que volen optar a revalidar el títol de l'any passat, o els Marrecs de Salt, que són la colla que podrien portar al castell de nou per avui, la jornada de dissabte.
2: I també ha degut a les pluges primeres afectacions d'aquest temporal a la capital catalana, on l'Ajuntament de Barcelona ha activat un pla d'emergència, ja que ha obligat a tancar les andanes de les estacions del Liceu de l'L3 en sentit zona universitària, així com els accessos de la L1 a Urquinaona i Marina i la L3 a Plaça Catalunya, o el vestíbul de l'estació de Can Suïres a la L11. I també el sindicat de llogateres ha ajornat la manifestació que tenien prevista per aquesta tarda a l'Hospitalet de Llobregat arran d'aquests avisos meteorològics de Protecció Civil. La mobilització es farà finalment demà dilluns a Barcelona. I fins aquí la notícia en xarxa.
0: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

What's going on? It's Alex Parker. My name is Alex Warren.

0: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
1: Yo, hey, check this out!
2: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
3: i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
2: Hit Parade.
3: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Aquest nou 10 i 11 d'octubre torna la Fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc del Ferro i l'Aigua de Candabano. Demostracions d'oficis, forja en viu, parades d'arreu de Catalunya, concerts, cercaviles, animació de carrer, tallers, jocs infantils i familiars, atraccions, food trucks, espectacles, habaneres, visites guiades, els comerços oberts i molt més. Ai, no et perdis el gran espectacle de foc Arcan, de Draconia Produccions, els correfocs amb els Diables de Piera i el gran concert de Marcos Amcà. El fenomen viral que ha fet ballar a tot Catalunya. Del 9 al 11 d'octubre t'esperem al centre de Candabànol per celebrar la 6a fira de la Bienal del Metall, el Festival del Foc, del Ferro i l'Aigua de Candabànol. Vine a la fira i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candabanolcomerc.cat. Organitza Ajuntament de Candabànol i Candabànol Comerç amb el suport i col·laboració de la Generalitat de Catalunya, UIER, Pirfer Plus, Diputació de Girona, Fires del Ripollès, Fecoris i el Consell Comarcal del Ripollès.
3: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIER et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIER t'ho posa fàcil.
4: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per ella, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors, 20.000 gràcies.
5: Creu Roja.
6: What's up? It's 5 Seconds of Summer.

0: Factoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6 i us parla Lídia Porta. I és que el govern ha enviat un SLR per avisar del risc de pluges torrencials i la suspensió d'activitats i mobilitat entre les 8 del vespre d'aquest dissabte i les 2 de migdia de demà diumenge. La mesura afecta 20 comarques del litoral i prelitoral de Tarragona, Barcelona, Girona, Osona i el Moianès amb avisos d'alerta màxima per pluges torrencials. Aquest temporal ha estat qualificat com a excepcional. Escoltem a la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: És un fenomen meteorològic que s'explica com una mena d'huracà mediterrani que té unes afectacions de pluges torrencials, desbordaments de rius i rieres per acumulació d'aigua en 3 hores que pot superar clarament els 200 litres metre quadrat i per tant doncs, hem d'estar amatents i sobretot prendre mesures per protegir les persones.
2: I precisament aquest temporal de pluja està provocant cancel·lacions de vols i retards generalitzats aquest dissabte en l'aeroport del Prat. Ja s'han cancel·lat vols des de Barcelona a ciutats com Londres Heathrow, Lisboa o Amsterdam, mentre que també hi ha retards entre 2 i 4 hores en trajectes amb destinació Praga, Zuric, Sevilla, Tànger, Roma o Dublín. I també en paral·lel s'han cancel·lat diversos vols de l'aeroport del Prat provenents d'Alacant, París, Glasgow o Pàmia. I també en marxa des de fa més d'una hora la segona jornada del concurs de castells a la Tarraco a plaça. Per portar-nos de les novetats tenim a Lleis Rosicky de la ciutat de Valls.
4: Transcorre amb normalitat la jornada dissabte del 30è concurs de castells de Tarragona. La Tarraco Arena Plaça ara tot just s'està celebrant la segona ronda, en aquest cas la ronda conjunta, i encara però amb la incògnita sobre si la jornada del concurs de castells de demà es suspèn per l'alerta del pla Procicat. De moment, en la jornada d'avui ja finalitza la primera ronda i les colles punteres de dissabte que comencen a ensenyar les seves millors cartes. Les colles que de moment tenen més puntuació són els Marrecs de Sala, els Castellers de Lleida i els Castellers de Sant Cugat, que han descarregat el 7 de 8, el castell amb major puntuació, amb 1.090 punts. Es ressenya també el primer 4 de 8 de la història dels Xiquets del Serrallo a la Tarraco Arena Plaça. No és el primer que ha fet la colla, ja en porta 3 aquesta temporada, però el primer que ha fet a l'antiga plaça de Braus. Una temporada històrica per la colla tarragonina. Veurem qui serà la colla que avui s'emporti el títol de la jornada dissabte a la Tarraco Arena Plaça.
2: També sobre el temporal, les persones acampades a la plaça Catalunya de Barcelona per l'habitatge han decidit aquest migdia mantenir la protesta tot i l'alerta màxima de pluges torrencials que el govern ha decretat. Qui s'hi ha fet modificacions de la seva protesta ha sigut el sindicat de llogateres que ha ajornat fins a dilluns a les 7 de la tarda a la plaça Urquinaona la protesta que havia prevista per avui a la tarda a l'Hospitalet de Llobregat en rebuig al Congrés dels dos decrets sobre l'habitatge. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Hit Parade! Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
1: Vols estalviar energia? Ets una empresa o particular del Ripollès i no saps per on començar amb la transició energètica? Des de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del Ripollès t'assessorem de manera personalitzada i totalment gratuïta. Si tens una empresa, t'ajudem a optimitzar el teu consum, reduir costos, valorar la possibilitat d'instal·lar energies renovables i aprofitar subvencions per fer que el teu negoci sigui més eficient i sostenible. I si ets particular, t'acompanyem en la instal·lació de renovables, t'expliquem com funciona la factura de la llum, optimitzem la teva tarifa energètica i t'informem sobre ajuts i millores per fer casa teva més eficient. Aposta per l'estalvi, la sostenibilitat i el futur. Ens trobaràs al polígon dels Pintors, al carrer Joan Miró 24 de Ripoll. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a energia@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem fàcil la transició energètica.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
3: Ets de Ripollès.

0: σε.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 7 i us parla Lídia Porta. Davant de l'activació per part de Protecció Civil del Pla Inuncat per la previsió de pluges molt intenses, el servei de ferrocarrils de la Generalitat romandrà aturat des de les 8 del vespre fins a les 2 del migdia de demà diumenge, seguint precisament a aquesta alerta de Protecció Civil. I Transports Metropolitans de Barcelona també ha anunciat modificacions en el seu servei. Aquest dissabte a la nit no hi haurà servei continu de metro. El servei finalitzarà a mitjanit i es reprendrà el diumenge a les 5 de la matinada. És a dir, que funcionarà com un dia feiner. També ha assegurat que aquesta decisió s'ha pres davant de l'excepcionalitat de la situació meteorològica i seguint precisament les instruccions de la Generalitat de restringir els desplaçaments que no siguin imprescindibles. I també continua precisament aquesta alerta de màxim risc per pluges torrencials a 20 comarques del litoral i prelitoral de Tarragona, Barcelona, Girona, i Osona i el Moianès. I per conèixer una mica l'evolució per les properes hores, contactem amb el Macauré Izar.
4: Molt pendents a aquestes hores de la tarda dels ruixats que estan tenint lloc a la Catalunya central, també a l'interior de les comarques de Girona, i pendents dels ruixats que s'estan formant al mar Mediterrani i que a poc es van acostant a tot el litoral central i també el litoral de Tarragona. Una vegada entrin, descarregaran amb molta intensitat. Per tant, molta precaució aquests propers minuts i també a les immediates hores. Però el gruix de les precipitacions tindrà lloc aquesta propera nit i matinada amb la possible formació d'un medicane davant de les costes de Barcelona i de Girona. Això impulsarà molta precipitació que podrà caure de manera torrencial i deixar-nos quantitats que podran ser històriques. Estem parlant que l'àrea metropolitana de Barcelona i també punts de Girona podrem recollir al voltant dels 200-300 litres amb tan sols 6 hores. Per tant, situació molt i molt complicada que a més haurem d'afegir fortes ventades de vent. Per tant, repetim, situació de màxim precaució, desplaçaments, evitar-los al màxim possible, i aquí a la xarxa ja estarem molt atents.
3: I precisament els bombers de la Generalitat han registrat 55 avisos per aquest temporal a la zona litoral central de Catalunya entre les 2 i les 5 de la tarda d'aquest dissabte. S'han produït unes 479 trucades en el telèfon d'emergència 112. La majoria han sigut per problemes de desaigües, filtracions, algun mur o arbres caiguts, i segons els bombers s'han tingut 24 avisos a la regió metropolitana nord i 22 a la regió metropolitana sud. També el temporal provoca cancel·lacions amb vols i retards a l'aeroport del Prat, cap a direccions com Londres, Heathrow, Lisboa o Amsterdam, com també per a vols provenients d'Alacant, París, Glasgow o La Palma. I també hi ha afectacions com a tal en els moments actuals en el metro de Barcelona. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxits.

0: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc i en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats, en l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
1: Aquest 9, 10 i 11 d'octubre torna la Fira de la Bienal del Metall.

0: Vine a la fira i dona vida al comerç local. Consulta la programació a candavanolcomerc.cat. Organitza Ajuntament de Can Davànol i Can Davànol Comerç, amb el suport i col·laboració de la Generalitat de Catalunya, UIER, Pirfer Plus, Diputació de Girona, Fires del Ripollès, Fecoris i el Consell Comarcal del Ripollès.
1: Un xarro!
2: Sí, està guapo.
0: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
3: Genís Martínez, fem dissabte.
4: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
3: Fem dissabte. Genís Martínez.
0: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
5: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paios per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208-678 o a hotelabatissa.com.
0: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. Vols una feina de futur? Forma't amb les següents titulacions que us ofereix l'UIR. Curs d'energia solar fotovoltaica, nivell 1 i 2, durada 30 més 30 hores, inici 2 de setembre, horari de 3 a 8 del vespre. Curs d'anàlisi i control de costos, durada 25 hores, modalitat virtual, excepte el primer dia que serà presencial. Inici 7 de setembre, horari dilluns i dimecres, de 4:45 a 8 del vespre. Curs d'interculturalitat i salut, durada 12 hores, inici 9 de setembre, horari els dimecres, de les 3 a les 7 del vespre. Viu i treballa al Ripollès. Prepara't i aprofita les oportunitats laborals del Ripollès. Més info a viuitreballa.uier.org.
6: I'm Chris and I'm the singer of Coldplay.

0: Ευρωπαϊκό Σπουί.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. Suspensió general del transport públic ferroviari per l'alerta de pluges torrencials. Rodalies ha suspès tot el seu servei a partir de les 8 d'aquest vespre d'ara mateix, excepte les línies fora de la zona de màxim risc, la RL3, la RL4, la R16 entre Tortosa i Hospitalet de l'Infant. Així també ha anunciat la suspensió dels primers serveis d'alta velocitat previstos per demà diumenge entre Figueres, Girona i Barcelona. També ho ha fet Ferrocarrils de la Generalitat, que també s'aturarà a partir d'ara de les 8 de la nit i fins demà a les 2 del migdia. Rodalies i Ferrocarrils reprendran el servei precisament quan s'aixequin les restriccions. I TMB també ha anunciat que suspendrà el servei continu aquesta matinada del metro, el qual es restablirà a les 5 del matí, fent que aquest dissabte els horaris siguin com el d'un dia feiner. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat prudència a la ciutadania davant de l'episodi precisament de pluges excepcional que viu aquest cap de setmana a Catalunya. El president ha instat a la població a quedar-se a casa i seguir totes les indicacions dels serveis d'emergències i complir les restriccions que s'han anunciat. I pel que fa al concurs de castells, la final d'aquest diumenge finalment no suspendrà i només s'endarrerirà a la tarda, quan ja no estigui activada l'alerta de les pluges torrencials. Eric Rossic i Radio Ciutat de Valls.
4: La jornada de diumenge del concurs de castells de Tarragona es desenvoluparà a partir de les 4 de la tarda. Així ho ha anunciat fa pocs minuts l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, que posa solució a la problemàtica arran de les fortes pluges previstes per aquesta nit i l'alerta del Pla Inuncat de suspendre les activitats a l'aire lliure i els desplaçaments des de les 8 d'aquest vespre fins les 2 de la tarda de demà diumenge. Això explicava l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales.
5: Poder resoldre els dubtes que hi ha respecte a la celebració de demà d'aquest segon dia de concurs, i el que diem és que se celebrarà però per la tarda. En aquest cas, a partir de les 16 hores de la tarda de demà se podrà celebrar aquest concurs. La idea és, òbviament, el decret entra en vigor a les 20 hores d'avui fins a les 14 hores de demà, i aquest marge prudencial de 2 hores per tal de que pugui haver, doncs, l'accés, l'arribada de totes les colles.
4: És per això que, fora horari de l'alerta per la pluja, el Vall ha explicat que es podrà desenvolupar la jornada amb normalitat a la Tarraco Arena Plaça. En principi, l'obertura de porta seria a partir de 2:45 del migdia, i amb el vistiplau de totes les colles participants a la jornada de diumenge a la Tarraco Arena Plaça.
3: Bé, els bombers de la Generalitat han registrat 55 avisos pel temporal a la zona litoral central fins a les 5 de la tarda d'aquest diumenge, i és que s'han produït unes 479 trucades al telèfon d'emergències del 112. La majoria han sigut per problemes en les desaigües, filtracions, algun mur o arbres caigut. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: 98.7.
1: I can still

0: vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

també de Teacher of House. Què tal, nois i noies? Com anem això? Jordi Casas House per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes. Podeu escoltar directament el programa, per exemple, des del Ripollès o bé des de l'Empordà, la Selva, Girona Capital i el Gironès, també des de Manlleu i l'Osona, els companys i companyes que esteu al Baix Llobregat, al Vallès, al Maresme, Barcelona, la seva àrea metropolitana, al Bages, la

sóc en Jordi Casas, això és Jordi Casas House, i us recordo que també presento un programa de música dels anys 70, 80 i 90. Es diu Hit Parade a la FM i també Hit Parade TV a la televisió, al canal 39 de la UHF pel Vallès i Barcelona, els divendres a quarts de 9 del vespre i dissabtes a les 2 de la tarda. Molt bé, com és habitual, també us recordem que podeu escoltar aquest programa al podcast d'Apple Podcast o bé iVox, o bé també a línia online. Molt bé, com és habitual, mentre sortiu de festa, qui esteu a casa, algun o alguna conduint, treballant, en qualsevol situació, doncs el que feu és escoltar temes que, bé, no massa gent ha pogut escoltar. Són promos, novetats i exclusives de la música house i la música electrònica. Molt bé, senyores i senyors, encetem directament Jordi Casas House amb un pilotasso que signen uns productors o un productor que es diu Hal. Molta atenció perquè aquesta cançó us farà volar directament. Això es diu Live Again amb Hal.

però una cosa francament bestial. Estàvem sentint un altre remix diferent d'una sèrie de remixes que ja vàrem posar recentment

bite like a tarantula. Podrum.

sortir de festuc i alguns, depenent del lloc, doncs anant directament a fer el vermut, allò abans de dinar. Era, atenció, un tema molt exclusiu que ens ha passat Adam Bayer des de Drum Code, queixa Faithless amb una cançó que es diu Taràntula. I ara, molta atenció, perquè el propi Adam Bayer és l'encarregat de remuntar

una cançó que havia d'haver sonat en l'anterior episodi de Jordi Casascaus i malauradament no vaig posar. Blondish, why, why?

es molesten d'agafar la veu que vagi a la mateixa nota que el baix i els sintetitzadors, no? És increïble, ni fet expressament. Això és una cacofonia. I ara què dic? Bé, saludem en Caco Martínez. Caco, què tal? Com anem? Ja t'ho sabe, eh? Una mica de Freedom Solardo en Maur és la seva darrera producció que dona pas des d'Austràlia un home que ens ha passat un munt de cançons, totes elles novedoses i exclusives.

Amore Supremo. És un mashup de dues cançons. Molt bé, nosaltres marxem. Continueu bevent aigua mineral, allò netejant el fetge.

Bum, bum, bum, tot el sant dia, eh? No podeu posar una cançó normal, amb melodia, amb instruments. Això no és música. Això és una rentadora espatllada fent hores extres. La mare que us va aparracar. Les extres. La mare que us va aparracar. Good, bad, good, bad, good, bad, good, bad, good, bad, good, bad, good.

0: nenes i sobretot les mares de les nenes. Si veieu en Jordi Casas, sortiu corrents. És pitjor que per la ràdio. Jordi Casas House.
1: Són les 10.
2: Des d'ara i fins a les 6 del matí, la nit dance. La música més exclusiva i amb més qualitat del món. Del món. House, deep house, dance. La nit dance. Els sons més elegants només per tu. Només a Ripollès FM.
3: A Ripollès FM.